0: estoy escuchando Andreu y las preguntas que
1: Bin campaníirs le orsop dobro, Kieran Leonard agus Andreu Serra, bugaris an raig anis chuig banna ón ísiltír an a bhanna í d'ar fad. D'ar bhanam From 2, tá album d'ar chur hermachu d'ar bhanam indie stock agus ní indie stock ar chur ba é, is cíol an tachai, siad é The Bass.

Se acorda cedo é que eu preciso de um tempo pra cantar. Plusha Maristid, o wilshit chach nu dirach las mu, ta shirig chacht shis unshimler. Chart nu funyoga fada oskult nu aruna, chart cleach achur na gardi, un brigad dotan. Níling an dain seo, achas cinnte gohfuilmid oscaris, agus ba leis an dain arís sa le bhfad.